Doctor Dozen, un exorcist, un exorcist. Alô, polícia. Doctor Dozen, un exorcist.